Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: mi sono stato lontano. Mi sono trovato per lì.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: moi.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Desafia.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Fa temps quan jo vivia al barri condemnat, més bèstia que altra cosa. Un borratxo com jo, per un duro pelat, em va vendre l'esposa. Quan se'm va estirar el llit, més dolça que la mel, fent volar la faldilla, em va semblar segur que em prenien el pèl servint-me pacotilla. Torna't a embolicar i guarda el teu encant, ets massa esprimatjada. Sóc un panxa content i poc em satisfan les mides d'arengada. Ves amb el teu marit, el duro es pot quedar, me'n fot i no menteixo. Però ell amb to submís la vista va baixar dient-me et prefereixo. No sóc graceta però no en tinc la culpa, crec, com les altres femelles. Llavors jo conmogut sobre els genolls la sec conmogut

podríem tu jugar. Arribaré a estimar-te i aquells sectossos durs que en un moment primer no m'atreia. Tot d'una m'ha entrat al fons del cor i no la cediré.

0: Gracias.
1: Càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis.

Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Moltes gràcies.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jaume Escol, i tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

acomiadant-te de ningú. I des de llavors mai més no hem sabut res de tu. Em va dir la dona del de la Tafona que per Barcelona vas fer

la fortuna bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha feta l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

Castilló, on les gallines no ponen i els geranis no fan flor, on sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. El govern balear reclama a Madrid que torni a baixar l'IVA dels combustibles que fan servir els agricultors i pescadors i, com en l'anterior ocasió, una vegada coneguda la intenció de l'executiu estatal, l'autonòmic estudiarà mesures complementàries pròpies per fer front a l'escalada de preus. De fet, els agricultors han dit basta i han anunciat mobilitzacions tractorades per denunciar que de cap manera poden fer front a un gasoil que es paga a 1,60 € al litre, gairebé un 50% més que fa un any. En parlem amb més detall tot d'una, però abans repassam altres notícies en titulars. Amb Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: Apunyalat a Magaluf un jove de 21 anys.
2: Ha estat aquesta matinada poc després de les 5. La víctima ha estat traslladada en estat greu, però estable, a l'Hospital de Son Espases.
1: El govern publica la carta signada pel conseller de Transports, que va enviar el 6 de maig a ENA per, entre d'altres coses, deixar clar que les inversions previstes als aeroports no havien de ser per incrementar la seva capacitat.
2: Això després que el PSIP hagi acusat el govern de conèixer les intencions d'ampliar la capacitat dels aeròdroms. En tot cas, demà hi ha convocades dues manifestacions, a Palma i a Eivissa, en contra dels plans d'inversió i actuacions d'ENA.
1: En internacional, el president nord-americà Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per assumir el control de la seguretat de Groenlàndia.
2: D'aquesta manera, cap altre país que no sigui aliat dels Estats Units podrà tenir una base militar a Groenlàndia, un territori considerat estratègic per la seva situació geogràfica.
1: I tornant a les illes, un bon grapat d'artistes retrà en homenatge als Cucorba avui capvespre a Inca. El grup de música infantil i familiar, ja ho sabeu, se'n retira enguany.
2: Serà a la plaça Mallorca a partir de les 7:30. Entre els que pujaran a l'escenari hi ha Marta Elka, Pau Franc, Doerra o Miquel Brunet, que ha estat a més productor dels Cucorba.
1: I en els esports, Gavi Forteza, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Dissabte, farcit de partits a IB3 Ràdio. Palma, Futsal, Reial, Mallorca i Eivissa són els protagonistes del dissabte. A partir de les 12 del migdia, Esports 3 en joc començarà amb el partit de futbol sala entre l'Illes Balears, Palma, Futsal i el Pozo Múrcia, partit de la segona jornada de la Lliga Prime, que se disputarà al Palau de Son Moix per continuar amb tota la prèvia i el partit de futbol que jugarà el Reial Mallorca a Zubieta contra la Reial Societat B. I a les 9 del vespre serà el torn de la Primera Federació amb el partit Jaén-Udeivissa per tancar la jornada d'aquest dissabte.
1: Després de les pluges intenses d'ahir en alguns punts de les illes, avui torna la calma. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam el cap de setmana amb una jornada assolellada ja dins un temps d'estabilitat, amb permís d'alguns núvols baixos que s'espera que puguin aparèixer cap al migdia, però que no es preveu que avui tinguin desenvolupament vertical ni que acabin venguent acompanyats de precipitació. La temperatura es mantindrà sense gaires canvis, amb una màxima que es donarà a punts de cap al sud i sud-oest de cada una de les illes i es mourà entre els 26 i puntualment 30 graus. El vent encara bufarà de component nord, ho farà de fluix a moderat, conservant una situació marítima una mica més alterada, amb redols de maror a les costes exposades a aquest vent de component nord.
1: Gràcies, Margalida. Són les 8:04. Ivan López, el control tècnic. Començant.

El govern reclama a Madrid una nova baixada de l'IVA dels combustibles que utilitzen agricultors i pescadors per compensar l'augment del preu. El portaveu Antoni Costa s'ha mostrat preocupat per la situació...

0: Vida Libertad. Sunset.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Graba.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon dia, han tocat les 9. Repassem els titulars més destacats en aquesta hora. Apunyalat a Magaluf, un jove de 21 anys.
1: Ha estat passades les 5 de la matinada i la víctima d'origen eslau ha estat traslladada en estat greu, però estable, a l'Hospital de Son Espases. És el segon apunyalament en una setmana a Mallorca.
0: El govern publica la carta signada pel conseller de Transports que va enviar el 6 de maig a ENA per, entre d'altres coses, deixar clar que les inversions previstes als aeroports no havien de ser per incrementar la seva activitat.
1: Això després que el PSIP ha acusat el govern de conèixer les intencions d'ampliar la capacitat dels aeroports. En tot cas, demà hi ha convocades dues manifestacions a Palma i a Eivissa en contra dels plans d'ENA. Rosario Sánchez, candidata del PSIP al consolat, i Antoni Costa, portaveu del govern.
2: S'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia Dora, totes les comunitats autònomes són consultades... I la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. Jo crec que el govern aquí ha de contar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
3: Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no. Ja en tenim prou.
0: El govern balear reclama a Madrid que torni a baixar l'IVA dels combustibles que fan servir els agricultors i els pescadors.
1: Una vegada coneguda la intenció de l'executiu estatal, l'autonòmic estudiarà mesures complementàries pròpies per fer front a l'escalada de preus. En tot cas, els agricultors han anunciat mobilitzacions per denunciar que de cap manera poden fer front a una pujada del 50% en un any del preu del gasoil. Joan Gaià, coordinador d'Unió de Pagesos.
4: És totalment insostenible, és un augment que nosaltres no podem repercutir en el nostre producte, i, per tant, estem un poc descol·legiats, no?, en els xats i de Balears. Això s'hi afegeix una baixada del consum de productes locals, que hem notat aquest estiu, i ha estat tot més afectat, i, clar, la situació és un poc delicat.
0: Avui migdia a Palma, en el mar de concentracions arreu d'Espanya, s'alçarà la veu justament pels drets sense fronteres, Comunitat sense racisme, és el lema d'un acte de pronunciament sobre la situació Ceuta.
1: Un acte organitzat per l'Assemblea Antiracista de Mallorca, que aglutina diferents entitats i que reclamarà també protecció i dignitat per les persones migrants a Ceuta, però també explica el seu portaveu, Andrés Arcos, Espanya i les Balears.
5: Aquí también convivimos con personas que hemos nacido en lugares distintos y que también convivimos con el racismo y la discriminación o esa idea de que algunas personas, aunque lleven años viviendo aquí, tienen que estar demostrando continuamente que pertenecen a una sociedad en la que ya forman parte. Para nosotros la concentración también habla de la sociedad que queremos construir, que nadie tenga que justificar constantemente el derecho a estar, a vivir y formar parte de lo que ya forma parte.
1: En la concentració d'avui de l'Assemblea Antiracista de Mallorca es reivindicarà igualment la responsabilitat dels poders públics espanyols, marroquins i europeus en les morts en frontera i en la travessa cap a Europa, i se denunciarà l'externalització a tercers països del control migratori.
0: En internacional, el president nord-americà Donald Trump anuncia un acord amb Dinamarca per assumir el control de la seguretat de Groenlàndia.
1: D'aquesta manera, cap altre país que no sigui aliat d'Estats Units podrà tenir una base militar a Groenlàndia, un territori considerat estratègic per la seva situació geogràfica.
0: I un darrer punt en clau més lúdico festiva, un bon grapat d'artistes en retran homenatge als Cucorba, avui cap vespre a Inca. El grup de música infantil i familiar, ja ho sabeu, es retira enguany.
1: Serà a la plaça Mallorca a partir de les 7:30 i pujaran a l'escenari juntament amb els Cucorba i, entre d'altres, Marta Elca, Pau Franc, Doerra, Julià Picornell, d'Ànimos Pàrrec, Humbert, Caque Portas, o els germans Martorell, que ara formen part del grup Sedàs.
0: 9:04, comença a IB3 Ràdio, la sintonia d'IB3 Ràdio, la gran vida.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Hey, Fonzie.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, molt bon dia, com esteu? Benvinguts novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Avui començam la nova temporada 2026-2027. Després d'aquests 3 mesos d'estiu, tornem a estar amb vosaltres amb una nova monografia. I de fet, se tracta d'això, de tornar. Gràcies a tots els que vos heu recordat i participau. Gràcies a tots per escoltar. Salutacions de Miquel Mestre Ginard. Espero que aquest 9 de setembre de 2026, aquest dissabte, sigui un bon entreteniment per vosaltres amb molta música. Així és que començam. Benvinguts!

Idò, molt bon dia a tots, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres novament en aquesta nova temporada 2026-2027. Començarem saludant en Miquel Campaner, que viu a Serenyassa. Molt bon dia, Miquel, què tal, com estàs, com has passat l'estiu? Jo espero que el millor possible i moltes gràcies per estar amb nosaltres. En Miquel sempre m'ho dona l'oportunitat d'escoltar cançons que són autèntiques joies, desconegudes moltes vegades o que feia molt de temps que no escoltàvem, i aquesta setmana no és una excepció. Escoltarem en primer lloc a Los Brujos, un quarteto mallorquí de Palma, que eren en Jaume Montaner, José Juanico, Pep Riera i tot el Genovart, que varen gravar aquesta cançó, que és una versió del tema de Equals de Neddy Grants, Baby Come Back, i la varen titular així l'any 1968, que és aquest tema primer que escoltarem en aquesta nova temporada, Baby Come Back, torna a lota, o torna petita, més ben dit. Hem de dir que el nom de Los Brujos és un nom molt repetit. Aquest grup va durar només 3 anys, després varen haver de fer l'emili i va dejaldre la formació, aquesta història. Però ells varen actuar pràcticament a tots els clubs i sales de l'illa durant aquests 3 anys. Hem de dir que també Los Brujos és un grup belga o també un llegendari grup argentí, i que també hi havia un altre grup que duia na Marini Callejo, madrilenys, i no són aquests, si no mos hem embuat, tot i que de vegades se confonen la seva discografia. Anem en el tema mallorquí, Los Brujos, aquesta cançó que mos ha demanat en Miquel, que estrena aquesta nova temporada del dissabte a la ràdio, en aquest cas d'avui, del Tornar. Anem amb aquesta cançó, Torna petita, Baby, Come Back.

Li diuen Javier Valenzuela i torna a estar amb nosaltres aquesta setmana ja en la nova monografia. Buenos días, Javier, com estàs? Viu a Sabadell i espero que hagis passat un bon estiu tot i la calor. En Javier mos ha demanat tres cançons de la temàtica d'avui, que no és massa difícil. Jo crec que senzillament és fàcil, més bé diria, cercant una miqueta. Bon, anirem al Festival d'Eurovisió del 95, cançó espanyola, Vuelve conmigo. La representant espanyola, que va tenir un gran èxit, era totalment desconeguda aleshores, nascuda a Fuengirola, Màlaga, l'any 75, de nom real, Ana Isabel Conde Sánchez, la coneixen com a Anabel Conde, i va quedar segona en aquest festival de Dublín, que va guanyar Nocturne de Noruega, pel festival del 95, que fins i tot varen protestar després perquè deia que era un tema molt instrumental i que rompia una mica les normes, però no, no, al final varen quedar Nocturne com a guanyadora i Anabel Conde amb aquesta cançó, gran interpretació en directe, Vuelve conmigo, que mos ha demanat en Javier i que ell sí ha tornat en nosaltres.

Arriba el torn de saludar a Ana Margalida Sureda. Com estàs, Margalida? Moltes gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. Espero que hagis passat un bon estiu. Començarem amb una d'aquestes tres cançons de la temàtica d'avui. Volverà és el títol. Va sortir dins un àlbum que se titulava genèricament Zapatillas l'any 2004 i pertany a El Canto del Loco. En el 2005. I aquesta cançó Zapatillas, per cert, que dona títol a l'àlbum, va ser número 1 a Espanya. Aquesta que m'ho has demanat, però, pertany a aquesta col·lecció de bons temes d'aquesta formació d'en Dani Martín i se titula Volverà, que és la primera de les tres cançons que m'ho ha dit Ana Margalida d'aquesta nova temporada. Les escoltam.

0: I ara rebem la primera veu que participa així, d'aquesta manera, amb àudio, en aquest espai, és Nabel Ginard. Molt bon dia, Bel, com estàs?
1: Ah, bon dia, Miquel, i totes ja jo, els raios oients, perquè hi he passat l'estiu bé. Ha estat calorós, però ja ha començat a convocar-se. Ja està, ja ha passat la dolent. Bé, però vaig descansat i hasta ja no som molt calorosa, però l'he tingut també en guanya. Però molt bé, molt bé. Val, escolta, començarem una altra vegada la feina. Tenc, tornarem de la Sant Busto. Llavors també tenc, tornarem de Miguel Bosé i Virginia, que no me'n reparto llibre, és molt bona. I llavors pot posar Tornero a Mallorca, de Javaloyas, sentirem Javaloyas. No? Vinga, saludos a tots els radioients i a seguir i a veure si mos animam i... Ha fet un bon programa que s'estiu de totes maneres, t'he sentit i ha fet bon programa. Tu la música te l'ha davant. Molt bé, vinga, adeu.
0: Moltes gràcies, Bel. Sí, hem passat un estiu molt calorós, molt, molt, molt calorós, però com tu dius, ja ha passat el pitjor, esperem que sigui així. Gràcies per lo d'haver escoltat el programa d'estiu, he pogut triar i escoltar, jo també he disfrutat de posar moltíssima música i m'agrada que a vosaltres també vos hagi agradat. Bueno, però començant, mira, te faré una cosa, no ho he dit, aprofitaré ara, només tenim 3 o com a 4 cançons que han estat demanades per més d'una persona, si no m'he descomptat, i també tindrem un grup que cantaran dues vegades, que són els Javaloyas, i cantaran dues vegades perquè aprofit per canviar-te la cançó tu, Mozart, dit tornarem, no, aquesta cançó dels Javaloyas no la canten. Tenim preparada per tornar més tard ells, en aquest cas, i valgui la redundància amb una cançó que se diu Ella torna, o Ella tornar. I ara escoltarem, jo la t'he canviada, perquè t'agradi, del Festival de Mallorca de l'any 1965, aquest tornero a Mallorca, que és grup mallorquí, Los Javaloyas, d'entranyable record, amb en Xerifí Nebot, mos tornen dur en aquella època de primer, i d'aïna amb en Javaloyas. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.

I sabeu, Bel, que els anys no perdonen, però jo ja de que havia tornat una mica sort perquè no havia entès que tu sí mos demanaves aquest tema. Jo no sé per què m'he inventat que mos havies demanat, tornarem, perdona.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

I ara volen saludar en Bernat Dito, que viva a Palma. Bon dia, Bernat, què tal? Com estàs? Moltíssimes gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres. I espero també, com tots, que hàgiu passat un bon estiu en calor, però va. Una de les tres cançons que ens ha demanat en Bernat és una meravellosa cançó napolitana, Torna a Sorrento. Sorrento, en castellà, és una localitat de Nàpols. Aquesta cançó és una de les cançons més populars napolitanes juntament amb Bossole Mio, el Funiculi, Funicolà o el Santa Lucía. La va composar l'any 1902 d'Ernesto de Curtis i la lletra en napolitano va ser composada pel seu germà Gian Battista. Aquesta cançó l'ha cantada moltíssims artistes, moltíssims de tenors i baritons. Enrique Caruso, Giuseppe Di Stefano, Astitón Mario Lanza, Elvis Presley, José Carreras, Plácido Domingo, en Pavarotti, en Bocelli, etc. Han triat per tu, Bernat, la versió que fa el llegendari Enrico Caruso, un cantant de Nàpols que va viure entre el 1873 i 1921. Va morir a l'edat de 48 anys de càncer de pulmó. Aquest cantant és una de les primeres veus en va ser enregistrades fonogràficament, i era aquest cantant d'òpera, aquesta veu de tenor, que va ser dels primers que varen cantar aquest Torna a Sorrento, que nosaltres recordam ara en aquest programa d'avui.

Moltíssimes gràcies, Maciel, per aquesta salutació. És tot un honor per aquest programa. I ara t'escoltarem, perquè així ho val, en Juan Carlos Rico, des d'Astúries. Buenos días, Juan Carlos, com estàs? En Juan Carlos ha demanat tres cançons. Espero que hagis passat un bon estiu. Supos que en el nord ha fet una miqueta més de fresqueta, o no ho sé, fins i tot també veig que la cosa està canviant per allà dalt. Tema que mos farà Maciel, Maria de Los Ángeles Feliz, Santa Maria Espinosa, madrileña nascuda en el 47, prou coneguda, no importa dir respús, tot i que tothom la recorda sempre per l'alala del 68, guanyadora d'Eurovisió, ha fet moltíssimes més coses. El tema aquest que mos ha demanat en Juan Carlos pertany a l'àlbum de Hispavox del 1986, aquesta etapa exitosa de Maciel amb aquest segell espanyol. L'àlbum de Des de Dentro, la cançó la va composar en Julio Seijías i en Luis García Escolar, i el títol Volveran.

Saludem ara en Maria Mestre. Com estàs, Maria? Bon dia. Moltes gràcies per tornar a estar aquí amb nosaltres després d'aquests 3 mesos de descans que espero que t'hagin anat molt bé en aquest estiu. Primera cançó que escoltarem en anglès, Return, que mos farà un artista al qual na Maria em mira molt, i és aquest cantant, jove cantant, actor, presentador, que li diuen Lee Seung-gi. Té 39 anys, nascut a Corea del Sur, i ha guanyat infinitat de prèmits. La cançó que mos ha demanat na Maria és des 2012, va ser número 1 a les llistes Billboard de Corea, i a més va batre un rècord, perquè es va mantenir durant 6 setmanes com a número 1 en aquelles llistes d'aquell país, entre altres èxits. Anem amb la cançó d'en Lee Seung-gi, que és un artista que ha gravat fins a la dècada, fins ara, vull dir, ha gravat 4 o 5 àlbums i un mini àlbum a on pertany, precisament, aquesta cançó, Return, l'àlbum, el mini àlbum se deia Forest.

Música pop, música rock, grans veus, balades, balls, copla, cançó espanyola, fins i tot música clàssica, Eurovisió. Tot això té cabuda en aquests monogràfics dels dissabtes a la ràdio. Cada

número 1 al Reino Unit, Estats Units, Canadà, Països Baixos, Suïssa, Noruega, Alemanya, Irlanda, Mèxic, Nova Zelanda, Austràlia, etc. Aquesta cançó va sortir en el 69, el títol és Get Back, Tornar, és un tema que va composar en Paul McCartney, però que està acreditada com la seva firma, el seu conveni per Lennon i McCartney. Després va sortir també dins l'àlbum Let It Be, un any després, en el 70. Anem amb The Beatles.

I no havia dit, però també aquesta cançó, aquest Get Back de Beatles, també va ser número 1 a Espanya, un país que havia deixat. Vos recordo, amics oients, que estava a la sintonia de Ràdio Artà i que aquest és el programa Dissabtes a la Ràdio, la nova temporada 2026-2027. Després de l'estiu, hem retornat amb una monografia que trata avui, precisament, de tornar.

0: Un altre de les veus participant de cada setmana és la Magdalena Gili. Què tal, Magdalena? Com va la cosa? Com estàs?
1: Bon dia, Miquel. Com va? Espero que bé. Bueno, espero que tots hagueu passat un bon estiu i una bona fira.

0: Y ara te diré les cançons. Volver, por Los Secretos. De vuelta y vuelta, por Jarabe de Palo. Y volver a empezar, por Pablo Alborán. Fins un altre i que passeu tots un bon cap de setmana. Adeu.
1: Moltes gràcies, Magdalena. Moltíssimes gràcies per tornar a estar amb nosaltres i espero que sí, que també hagis passat un bon estiu, nosaltres més o menys. Moltíssimes gràcies i que també hagis passat una bona fira, claro. Tres cançons m'haurà demanat en Magdalena, com podem comprovar. Començarem amb aquesta, que mos farà un gran grup, que se deia Jarabe de Palo, aquest grup de rock espanyol format en el 95 i que liderava el malograt Pau Donés, cantant, compositor i guitarrista. Van estar del 95 fins al 2020. La cançó que mos ha demanat en Magdalena va sortir en el 2001 i va ser número 1 a Espanya, concretament el 7 de març. El títol pertany a un àlbum del mateix nom, De Vuelta i Vuelta.

Moment de saludar en Fernando Broncano. Molt bon dia, Fernando, com estàs? Espero que també hagis passat tu un gran estiu i moltíssimes gràcies per tornar-te amb nosaltres. En Fernando m'ha dit també tres cançons per aquest programa d'avui que no té cap tipus de dificultat, com podeu comprovar. I començarem amb una de les tres, amb aquesta, que és un altre grup espanyol, gran grup espanyol format a Madrid l'any 78, que se diuen Los Secretos. Aquesta formació que lideraven els germans Urquijo, que encara estan en actiu, amb el llarg del temps van perdre tres membres, en Enrique Urquijo precisament, en José Antonio Cano Canito i en Pedro Antonio Díaz, però encara segueixen en actiu. La cançó que li posaven en Fernanda, com us ha demanat, és una de les dues que sortiran de Los Secretos en el dia d'avui, per cert. La varen gravar dins un àlbum que se titulava La Calle del Olvido, en el 89, i és un tema, curiosament, instrumental. El títol, Volviendo a casa.

Arriba el torn de saludar en Andy. Com estàs, Andy? Gràcies per tornar a estar amb nosaltres. Espero que haguis passat un gran estiu, també. Tot i ser colorada, com he dit abans, que m'ho ha fet i que tots han sofert de qualque manera. Nandi ha arribat també sense problema a tres cançons. Primera d'elles, un dels grups seus preferits, Queen, aquesta banda britànica de rock legendària, formada a Londres l'any 70 i que tenia el cantant i el pianista Freddie Mercury. El tema que mos ha demanat Nandi pertany a un àlbum que se deia Cheat Heart Attack del 74. La cançó és aquesta, Bring Back That Little Brown.

Moltes gràcies, El Sueño de Morfeo. Ens han saludat aquesta formació que varen representar per cert Espanya en el Festival d'Eurovisió 2013, en relativa fortuna, però ens han també oferit aquest tema, que va ser número 1 a Espanya durant dues setmanes, en el 2005, una de les seves cançons més exitoses que he aprofitat per posar-la després de la seva salutació, Nunca Volverá

gent que no ho sàpiga, la manera de participar en aquest programa del dissabte a la ràdio és via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginard, per un missatge privat, si és possible, o si no, directament en el muro d'aquesta xarxa social. Podeu enviar fins a 3 cançons per persona, amb una participau, 2 millor i 3 es estopa, no podeu superar aquesta xifra. Això sí, les molt de fer arribar, per favor, abans de dimecres. També, si voleu, podeu enviar els vostres personals missatges d'àudio i si la gent vos escolta. Per la gent d'Artà, que no tingui Facebook, que no vulgui enviar àudio i me vegi pel carrer, per lo que sigui, que no pugui participar, basta que me digui: Miquel, jo t'escolt, me cercaràs una cançó, vos cercarem una cançó, o si la sabeu la mereix, del tema que aquesta setmana ocupa. D'acord? Moltes gràcies.

I anem per començar el que podríem dir una segona ronda. Hem escoltat ja pràcticament una cançó de tots els oients que participen avui. Si no m'he descomptat, llavors ho repassaré perquè de vegades encara se m'entrespapenen els papers, eh? Després dels 3 mesos encara no estic al dia. Però supos que sí, crec que ho he fet bé, de moment. Tornant a saludar a Miquel Campaner, que viu a Sant Jaume. Miquel, bon dia. Tenim preparada la segona cançó que mos has demanat, que mos farà un cantant i actor còmic que li deien Dino Paul Crocetti, nascut a Ohio l'any 1907 i mos va deixar l'any 95 a l'edat de 78 anys, conegut com a Dean Martin, un artista molt popular, va fer infinitat de pel·lícules i va fer música pop, jazz, tradicional pop, etc. També gravava des del 39 fins al 95 va estar actiu i gravava en la Capitol, en Reprise, en Metro Golden Mayer, On Bemi. Aquest tema que mos ha demanat en Miquel se titula Return to Me, Torna a mi, la va gravar i va ser un dels seus èxits l'any 1958.

Segon tema de la temàtica d'avui, de tornar, que mos ha demanat en Javier Valenzuela des de Sabadell. Bon dia una altra vegada, Javi. I que mos torna d'Eurovisió. La primera que li hem posat ja fa una estoneta era la representació espanyola del 95, Anabel Conde, amb aquell Vuelve Conmigo. Ara anirem 20 anys enrere, representació espanyola del Festival d'Eurovisió del 75. Tu volveràs a la cançó. I és un tema d'en Juan Carlos Calderón, que n'ha enviades moltes i bones a Eurovisió, i que mos faran Sergio i Estíbaliz, aquest duo musical que varen ser en Estíbaliz Uranga i en Sergio Blanco, ja desaparegut. A més, eren matrimoni. Precisament se varen casar aquest any d'anar a Eurovisió. Varen començar de Bilbao formant part del grup Mocedades. Varen estar com a duo del 71 fins al 93. Després, com tots sabeu, Estíbaliz ha seguit amb el Consorcio. Anem amb aquest tema, Sergio Estíbaliz, del Festival d'Eurovisió del 75, un festival que es va celebrar a Estocolmo, a Suècia, i que a Espanya no va quedar massa bona posició, posició de 7, per Sergio Estíbaliz, i que és Tu volveràs, que és una cançó que jo crec que amb el pas del temps més valor li poden donar. A mi sí que m'agrada molt.

Segona cançó, preparada per la Margalida Sureda. Bon dia una altra vegada, Margalida. Que mordú escoltar en Juan Esteban Aristizábal Vázquez, de Medellín, de Colòmbia, conegut artísticament com a Juanes, cantant, compositor, músic, dissenyador industrial, té 54 anys. El tema és de l'àlbum Mi Sangre, que va sortir en el 2004, però la cançó va ser número 1 a Espanya en el 2005, concretament. Bueno, i dues cançons més d'aquest àlbum ja havien estat número 1 aquest any 2004. Però és de 9 de març, el dia de Sant Josep, per cert, el dia del pare. Aquest tema, com us ha demanat na Margalida, des del 2005 va ser número 1, Volverte a ver.

I arriba el moment en el que ja vos tenc que començar a anunciar el tema de la setmana que ve. Com hem acabat aquest estiu, encara no oficialment, però està a punt, els nens tornen a les aules, en els col·legis, i les persones majors se fan propòsits de que tota la cosa anirà millor perquè s'apunten a gimnasis, o se'n van a caminar, o fan jogging, o etc. O se posen a córrer. I d'això, precisament, és de lo que tractarà aquest programa. Tothom se vol posar en forma, i d'ahir mos posarem en forma caminant, passejant o corrent, els qui puguin. D'acord? Títols de cançons que continguin aquestes paraules en castellà: caminar, andar, passear, correr, d'acord? Walking. Tot això és fàcil per aquest programa de la setmana que ve. Caminar, córrer, passejar per la setmana que ve, per posar-se en forma, per perdre quilos que han agafat durant l'estiu. Això és el que diuen. Ah, i per cert, també en el mes de setembre sol ser molt freqüent. És curiós, aleshores, així com estan les coses, de que totes les editorials treuen col·leccions noves de fascicles. Encara compren fascicles, la gent?

I ara ja sí, escoltarem una cançó que han demanat dues persones, dos amics nostres, en Fernando Broncano, bon dia una altra vegada, Fernando, i na Magdalena Gili, bon dia una altra vegada, Magdalena, tots dos heu coincidit demanant la presència de Pablo Alborán, Pablo Moreno de Alborán Ferrandi, nascut a Màlaga l'any 89. Té 37 anys, per tant, ha guanyat diferents premis, ha estat nominat a Grammys, etc. Ha gravat fins ara 6 àlbums d'estudi, 2 en directe, 4 singles, és un cantautor, músic i actor de més renombrada i merescuda fama que té l'actualitat. Va debutar 2010, pop, balada, cantautor, coble, flamenc, post-rock. Aquest àlbum de presentació, el primer que va gravar en el 2011, se titulava així senzillament el seu nom, Pablo Alborán, i la cançó que han demanat tant en Fernando com en Magdalena és aquest, Volver a empezar, i de fet començava ell pràcticament.

Tornem a ciutat, allà tenim en Bernat Dito, aquest col·laborador nostre també. Bernat, bon dia una altra vegada. La segona cançó que mos ha demanat mos du a Itàlia, mos du novament a l'any 75. Ja han tingut un tema, la d'en Sergio Estivalis d'aquest any. Ara, aquesta cançó que mos farà una banda de rock italiana que se deien Homo Sapiens. Eren en Marcio Massanti, Robustiano, Pellegrini, Claudio Lometta i Maurizio Nuti. La cançó, com he dit, és del 75, se titula Tornerai, Tornerò, i és una de les seves cançons més populars, tot i que dos anys després, en el 77, varen guanyar el festival, el prestigiós festival de San Remo, amb una cançó que se deia Bella da Morire. Anem amb Homo Sapiens.

0: Segona cançó suggerida per Nabel Ginard, on diu una altra vegada, Bel, que han pogut escoltar de viva veu, és aquesta emotiu tema que pertany a l'àlbum, el disc de TV3 de la Marató, la lluita contra el càncer. Disc de la Marató d'aquest any 2012, on col·laboren molts artistes. Mos ha demanat la presència de Miguel Bosé, que canta en català juntament amb Virginia Martínez, de la Porta dels Somnis, i acompanyats de l'Orfeó Català. És un tema que te poses pel de punta. Tornarem.
1: Quan has tocat el cel,

Tornem saludant a Maria Mestre, bon dia una altra vegada. Maria, què tal? La segona cançó que mos ha demanat, na Maria, mos du a escoltar la música de Take That de l'any 1995, un tema que se titula Back for Good, tornar per sempre. I a què hem de dir que aquesta formació era una mítica banda, boy band britànica, que es va fundar a l'any 90 i que va estar fins al 96, feia pop, pop dance, electropop, pop rock, etc. Després van estar uns grans 10 anys separats i des del 2005 segueixen actuant. Se van aturar perquè el seu cantant principal, el mític cantant britànic Robbie Williams, que formava part de la formació, els va deixar. Anem però amb aquest tema, que va ser un gran èxit, número 1 a Espanya, el 29 de maig concretament, amb aquesta cançó, en el 95, que bon encara hi havia en Robbie Williams.

0: Moltes gràcies, Delfín, de Los Salvajes, el baterista que ens ha saludat i després les hem escoltat en la seva particular i pròpia versió que vam fer d'aquest tema, de Equals, que ha estat la primera cançó que hem escoltat en el dia d'avui, si no vaig malament, en versió de Los Brujos, ara en so grup de Barcelona, Salvajes. I fa una estona que vos havia dit que estem ja en la segona ronda de cançons dels joients que participen avui, però ara començarem en la primera d'un nou participant, d'una nova participant en aquest cas. No es caigui fet tard, però vos tenc que confessar que jo havia començat a gravar aquest programa una miqueta abans de lo que tenc previst cada setmana per causes personals. Però mos ha arribat a temps na Juanita Ginard, de Viva Veu. Bon dia, Juanita, com estàs?
1: Bones tardes, Miquel, com anem? Mos fa un poc de caloret, però bé, normal, ha de fer l'estivet de Sant Miquel i toca. Te vull donar les gràcies per aquest estiu, que almenys en la teva música els dissabtes, més bo de dur aquesta calorada que mos ha fet. Perquè, bon Jesús meu, quin estiu que mos ha fet i bé, ara ja no és tan fort ni de molt. Mare meva, jo que no m'agrada l'estiu, massa ciada. Bueno, què tal? Vas anar a la fira? Vas firar? Mira, que dins de la fira vaig veure una Catalina Carbó. Dic, oh, Catalina, com anar? Diu, i quan comença la ràdio? Dissabte aquí ve. I de Catalina, una forta besada per tu i per la teva germana Maria. També vaig veure la Carmen Molina, i em va dir que estava a la residència, i em va dir que feia estona que no te sentia per la ràdio i tot això. Diu, dic, dissabte te saludaré. Diu, i d'acord, diré que saludem que posin la ràdio dins la cunya i sentirem en Miquel també que fa estona que no el sent. Molt bé, Carmen. Vale, també vull saludar la Margalida Terrassa, Margalida Nima, que tothom sap molt de cançó en dona. En Mari Paz i en el grup de teatre.

0: Ben oluruydu şey. Farz olurdu. Nerede te diriyorsun kan sonuç? İyi bol vere de los haraloyes. Volver de Vicente Fernández. Aquesta cançó la dedica a la Maria Cafera, que li encanta les cançons mexicanes. Jo també. Maria, mam, si tenim escolta dissabte i en diu qualcuna, que tu en saps de cançons. I ja, llavors, regressa ja el Gran Combo de Puerto Rico. Bé, que tinguem una bona setmana i salut per tots i fins la setmana que ve. Adeu.
1: Moltes gràcies, Juanita. I doncs ara te posarem no tan sols una cançó, sinó dues, perquè tu vas enrere. Com he dit abans, anem en la segona ronda, però abans te comentaré tot el que mos has dit. L'estiu l'he trobat llarguíssim. Encara em fa de calor, encara fa aquesta humitat, però vaja, és bo de dur, com diu tu. Però aquests 3 mesos han estat insuportables, la veritat, com tothom. Estic content que mos hagués escoltat el dissabte. Jo he disfrutat també posant la música per vosaltres i sé que mos he alegrat la vida. El manco, aquesta era la meva esperança. Bueno, pots saludar a Catalina Carbona, el que has dit, a la seva germana Maria, a na Carmen Molina, també Carmen, salutacions, a na Maria Cafena, bon dia, salutacions. A na Margalida Terrassa també la saludarem. Bon dia, Margalida. I a tots el teu grup de teatre també, de na Maria del Carme. Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Juanita. La fira no vaig firar gaire. Així és que pràcticament els mercats s'han convertit en molt més grossos que la fira de cada setmana. Ha perdut una miqueta d'aquesta tradició de sempre. Bueno, Juanita, si te pareix bé, començam amb dues cançons. Mira, per bon, tu també m'has donat l'oportunitat d'escoltar novament en els Javaloyes, que així se converteixen en so grup, que sonarà 3 vegades en aquest programa de tornar avui. Però començam abans amb el Gran Combo de Puerto Rico, aquest grup de salsa, vos animava a ballar. El ritme d'aquesta formació, que és una de les més exitoses, fundades per Rafael Itier l'any 62, ni més ni manco, i que mos duen un tema del 88 que se titula Regressa ja. I després enllaçarem, després sí, en Los Javaloyas, amb aquest tema que van gravar de l'any 70, una cançó de Alain Barrier que és molt romàntica, que se titula I volveré. Moltes gràcies, Juanita, bon cap de setmana. Ah, i tampoc me vull oblidar de tots els treballadors i els residents de la residència per majors d'Artà, que segurament tu has dit que posarien la ràdio per na Carmen. Pues salutacions per tots vosaltres des d'aquí, des del dissabte a la ràdio.

Continuem, seguim. Segona cançó que tenim preparada per Nandi. Bon dia una altra vegada, Andy, que mos du en aquest grup mallorquí tan estimat, igual que els Cavaloies que acabem d'escoltar, com són Antònia Font, grup format l'any 97, i fan pop, pop-rock, música folclòrica, van estar el 97-2013. Varen estar 8 anys separats i han retornat en el 2021. Cantant i veu principal, Pau de Bon. Tema que varen gravar dins aquest exitós àlbum que se deia A Rússia en el 2001, un dels seus primers treballs, aquest títol, Tornar a sa terra.

Tornan cap Astúries, allà viu en Juan Carlos Enrico. Buenos días nuevamente, Juan Carlos. Segona cançó que mos ha demanat en Juan Carlos, i hem aprofitat per escoltar la salutació de na Maribel Llaudés, de na Karina. Clar que sí que t'escoltarem, Karina, gràcies a que en Juan Carlos s'ha recordat del teu tema Regressaràs, que vares gravar l'any 1969, després de l'èxit extraordinari aquest mateix any de Les fletxes de l'amor i La fiesta. Na Maribel Llaudés Santiago, nascuda a Jaén, aquest és el nom real d'aquesta artista popularíssima, que compta, per tant, amb 80 anys i que també va cantar Eurovisió l'any 71, quedant a un extraordinari segon lloc en un mundo nuevo. Na Karina, Regressaràs.

tornant a saludar en Pep. Bon dia, Pep, com estàs? Que viu a Ciutat i ja te tenim preparada, Pep, la teva segona cançó, que és una clàssica cançó, un tango popularíssim d'en Alfredo Lepera i en Carlos Gardel, que han cantat moltíssimes persones, però en Pep vol la versió que va fer per la pel·lícula Volver d'en Almodóvar en el 2006, Estrella Morente. Estrella de l'Aurora Morente Carbonell, nascuda a Granada l'any 80. És aquesta cantora de flamenc. Son pare era Enrique Morente i sa mare Aurora Carbonell. Fa una extraordinària versió d'aquest tema Volver i tot supos que vos record la també boníssima la boníssima feina que fa na Penélope Cruz com a protagonista d'aquesta pel·lícula, que fas playback com si cantàs ella i de veritat que te poses pel de punta, pareix realment que és la seva veu, però no, és Estrella Morente, versió del Volver d'aquesta pel·lícula exitosa espanyola d'en Almodóvar, que va guanyar tant de premi Goya, entre altres.

Vos podem repetir el tema de la setmana que ve. Atenció, en mallorquí se diria caminar, córrer o passejar. En castellà, caminar, correr, passear. Jo volia que si poguéssim no emplear-se la paraula caminar en castellà, perquè caminar o caminos és un tema que ja han fet per separat, però si no teniu més remei, ho deis. En anglès és walking i també, clar, també significa caminar. Lo que trobeu, d'acord? Passejar, córrer, andar, caminar, és que en castellà és andar, també, i és el que jo volia que féssim, si pot ser, obviant el caminar en català i en castellà, si pot ser, però si no, és igual. Per últims temes, a banda dimecres, el més ràpid possible, fins a 3 per persona, i si envieu el missatge d'àudio, la gent escolta aquesta persona que sol·licita tal tema.

Completem la llista de la Magdalena Gili. Bon dia una altra vegada, Magdalena, bon cap de setmana. I ho feim a Los Secretos, que fan el doblete, que és grup de Madrid, un dels grups preferits de la Magdalena, que fan una versió una mica sorprenent dins del seu estil, però li donen un aire molt secretos d'aquest Volver, Volver d'en Vicente Fernández, que després escoltarem en el dia d'avui d'aquest cantant mexicà.

I ara posarem una tercera cançó i completarem la seva llista de dos amics, d'en Javier Valenzuela, des de Sabadell, bon dia una altra vegada, Javier, i d'en Margalida Sureda, des d'Artà, bon dia una altra vegada, Margalida. Tots dos han coincidit demanant aquest tema, Return to Sender, tornar al remitent del grandíssim Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, nascut a Tupelo, Mississippi, l'any 1935, i desaparegut a una edat jovencíssima de 42 anys, en el 77. Elvis va gravar aquest disc, un senzill, de Jordanaires, que eren els grups que l'acompanyaven. Estem en el 62, amb aquest tema d'en Elvis compartit en el dia d'avui per en Margalida i per en Javier.

Tercera cançó, suggerida per Miquel Campaner, de Serenllaça. Bon dia una altra vegada, Miquel. I tercera actuació, diguem, o tercera cançó que escoltarem, de Los Javaloyas, que s'han convertit en el rei en el dia d'avui, en els reis. Los Javaloyas, aquell legendari grup format a l'any 1952 pels valencians que varen venir a Mallorca i varen formar i fondre en mallorquins aquesta espectacular banda tan estimada i que comptava amb José Luis Pérez Javaloyas, en Rafael Torres, Serafina Bot, en Toni Coves, Toni Flany, en Alfonso Jiménez, el cantant, llavors es basa en Serafina Bot, especialment en les cançons més romàntiques i més, les més conegudes, mentre que en José Luis Pérez Javaloyas també cantava i feia les cançons més gracioses o més rítmiques, feien aquesta combinació vocal harmoniosa perquè eren uns grans músics i aquesta cançó que m'ha demanat en Miquel és una d'elles. Ella Tornà, que varen registrar en 1967, una composició d'Antoni Obrador i que bon se nota aquesta gran conjunció de veus que per cert també varen destacar a una versió que feren del famós Good Vibrations dels Beach Boys, Javaloyas.

Hem continuat en Manolo García, una veu totalment identificable, molt personal, que mos havia demanat en Andy com a tercera cançó. Bon dia una altra vegada, Andy, bon cap de setmana. El títol que hem escoltat se titulava Volveremos a encontrarnos i pertany a l'àlbum que va treure en Manolo en el 2014, un àlbum doble, on hi trobam aquest títol, se titulava Todo es ahora. Ara tornem a Itàlia, tornem a escoltar un grup italià, en aquest cas format l'any 74, que se diuen Il Santo California, que varen tenir un èxit mundial per un tema que gravaren a final del 74, que se deia Tornero, i que va ser un èxit en el 75 a molt de països, Alemanya, la pròpia Itàlia, Espanya, Suïssa, etc. Aquesta cançó està demanada per dos amics, s'han coincidit, na Maria Mestre, bon dia una altra vegada, Maria, molt bon cap de setmana, que ja te posaran la tercera i també posaran la tercera cançó en Juan Carlos Rico des d'Astúries, que també ha demanat aquesta cançó de Santo California. Tornero, segur que vos duu molt de records amb la música romàntica d'Itàlia.

0: I ara tornem a escoltar una cançó repetida i demanada per partida doble. És el famós Tornarem, que hem escoltat amb una versió molt personal que feien Miguel Bosé i na Virginia Martínez i l'Orfeo Català. Ara escoltarem els seus creadors, els originals, compositors d'aquest tema, l'Axan Bustó, aquesta formació catalana que ha estat demanat en el programa d'avui per Nabel Ginart, que precisament també mos havia demanat es tornarem en versió de Miguel Bosé. És a dir, Nabel ha demanat la mateixa cançó en dues versions diferents. I l'altra persona que també ha coincidit demanant aquest tema és en Fernando Broncano. Bon dia a tots dos, bon dia Fernando, bon dia Bel, bon cap de setmana. Vos completant la llista amb aquest tema que va sortir per primera vegada dins l'àlbum Objectiu La Lluna de l'Axan Bustó en el 2008. Hem de dir que l'Axan Bustó és aquest grup musical del Vendrell de Tarragona de pop rock formats en el 86.
1: Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern

Tornem a saludar en Pep des de Ciutat. Pep, molt bon cap de setmana. Te tenim preparada la tercera cançó el dia d'avui, Back to Black. Significa tornar al dol i pertany a l'àlbum de Amy Winehouse, el darrer àlbum que va gravar la malograda artista Amy Jade Winehouse, o Amy Jade Winehouse, perdó, nascuda a Londres en el 83, va morir a l'edat de 27 anys d'intoxicació etílica. És una d'aquestes artistes que se col·loquen fora bola a dins aquest mite que hi ha mundial, que diuen que hi ha molts artistes que pertanyen a un club dels morts en aquesta edat tràgica. Així és que recordarem una mica els artistes que han mort en 27 anys, en Brian Jones, de Rolling Stones, o Jimi Hendrix, el llegendari guitarrista, Janis Joplin, aquesta cantant espectacular de blues o rock, en Jim Morrison, de The Doors, en Kurt Cobain, cantant de Nirvana, i Amy Winehouse, la cantant de soul i jazz. Una veu espectacular, extraordinària, la d'aquesta cantant, que va treure aquest disco en el 2006, va ser llançat després en senzill el 2007 i va ser un èxit a tot el món. Anem a recordar aquest tema, Back to Black, tornar al dol.

gent que no ho sàpiga, la manera de participar en aquest programa del dissabte a la ràdio és via Facebook, pàgina de Miquel Mestre Ginard, per un missatge privat, si és possible, o si no, directament en el muro d'aquesta xarxa social. Podeu enviar fins a 3 cançons per persona, amb una participau, dues millor i 3 es estopen, no podeu superar aquesta xifra. Això sí, les molt de fer arribar, per favor, abans de dimecres. També, si voleu, podeu enviar els vostres personals missatges d'àudio i així la gent vos escolta.

I acabarem les vostres cançons amb un altre tema demanat per dues persones, per dos amics nostres, que també hem escoltat ja amb una increïble versió de Los Secretos, i se trata d'aquesta Volver, Volver, d'en Vicente Fernández. Em dedica aquest tema, l'ha demanat en Juanita Ginart, l'hem pogut escoltar de viva veu, i en Bernat Dito des de Ciutat. Bon dia una altra vegada a tots dos, bon cap de setmana. Hem de dir que en Vicente Fernández era aquest cantant mexicà de ranxeres que va néixer l'any 1940 a Guadalajara, Mèxic. L'apodaven el Chente o el Charro de Huentitán o el Rei. Va morir en el 2021 a l'edat de 81 anys i va estar actiu moltíssim de temps. També era actor i productor del 64 al 2021. Feia mariachi, ranxera, corrido, bolero, tango, son. Aquesta és una de les seves cançons més recordades. En tenia dues: Volver, Volver o El Rei. I de fet li diuen així El Rei Aposta. La va treure en el 73 i la recordam. És la darrera cançó de la vostra llista i després continuarem posant un parell més per completar el temps que tenim assignat.

Vos torno a repetir per tercera vegada el tema de la setmana que ve. Atenció, vos volia dir que si podeu no fiqueu la paraula caminar en català o castellà, sinó que empleeu la paraula castellana andar. D'acord? Volem això, passejar, haver de dir caminar o córrer. Títols de cançons que continguin aquestes paraules. To walk, en anglès i naturalment en qualsevol llengua que domineu o coneixeu. Procureu deixar el caminar, perquè ja el farem més endavant, en camins i caminar. Utilitzeu, si utilitzeu cançons en castellà, la paraula andar, que significa el mateix, clar, però... D'acord? Moltíssimes gràcies.

I fins aquí, mig aquest programa d'avui del Dissabtes a la Ràdio, aquest retrobament tots junts en aquesta nova monografia de la nova etapa 2026-2027. Moltíssimes gràcies a tots els qui heu participat, moltíssimes gràcies a tots els qui escoltau i mos tornarem a trobar, si vol, la setmana que ve, a la mateixa hora, 9:30. Salutacions de Miquel Mestre Ginart. Adeu!

0: gusta. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Blanca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Pertar té molt d'esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artar en Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en Joc.

Hola, sóc la Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: vida i mi... La curiositat de la sortida dels jugadors, clar, les càmeres estan a l'altre costat on no hi agradaria i els jugadors saludaven, clar,
1: a la gent
0: de premsa, que bàsicament, sí, a la gent de premsa, bàsicament.
1: Clar, clar, clar.
0: Han mirat de girar-se un poquet per saludar els 70-80 aficionats del Mallorca que hi ha en un raconet aquí a Civita.
1: Pau Cendrós, una pregunta. Com a futbolista, quan estàs bé, vens de primera divisió, descendeixes a segona, tot i així hi ha grans escenaris, per exemple, el Mallorca ha jugat a Granada, l'altre dia el Dense és una mica fobieta, no?, per les dimensions del camp, però penses en la motivació que suposa sortir un gran escenari, a diferència de sortir, per exemple, en aquest camp que és el camp d'una ciutat esportiva? Tot. Es nota molt la diferència, la teva motivació quan surts també?
2: Se nota. No hauria de ser així, però hem de ser realistes. És una cosa que se nota, que vas a jugar a un estadi i és diferent que jugar a una ciutat esportiva. Que no hauria de passar així, no hauria de passar. Però el pare que no, jugues contra un filial, els filials de damunt són molt perillosos, perquè si no entres actiu te la poden fer, i és veritat que és un dia on tu no veus una cosa normal per tu, que és arribar a un estadi, arribes a una ciutat esportiva, ja les instal·lacions no són les mateixes, és un dia diferent, i és veritat que has de sortir molt ficat en el partit, perquè si no són equips que són una cara i una creu. Va sortir molt bé o molt malament.
3: I tu coneixes una mica aquesta ciutat esportiva, crec que vas jugar amb el Salmantino aquí i sí. També, Pau, un entrenament, no?, amb el Mallorca.
2: I vam estar allà entrenant també, no, justament aquí, en aquest estadi. No, són unes instal·lacions que estan espectaculars, de veritat, que no són una ciutat esportiva on se va molt bona feina i des de la Pedrera surten jugadors que cada any surten 400 jugadors de la Pedrera i donen un bon nivell, no? Jo crec que la Real és un dels equips que està fent molt bona feina en la Pedrera.
3: Començarà el partit, traurà el Real Mallorca des del mig del camp, veiem a Pablo Torre ja preparat a l'esquerra la Real, a la dreta de la nostra posició de comentaristes el futbolista de Luis García Fernández.
1: Hi ha matarazzo, també.
3: Posarà el cronòmetre en marxa l'àrbitre Gonzalo Romero. Escoltau, xiulà, comença el partit a Zubieta. Pilota per al Mallorca, des de darrere, amb un llançament llarg d'Arnau Tenas, pràcticament damunt l'àrea. La pilota la ve rebutjada, la recull Morlanes en conducció, toca Manu Morlanes damunt, Sumajoro. Allà va Sumajoro, cercant en curt per l'esquerra, Adrián Liso. Protagonista aquesta setmana al micròfon d'Esport 3 i Letra Ràdio, el futbolista aragonès del Real Mallorca. Suma oro enrere, juga cercant la posició d'Antonio Raillo, el capità. A l'esquerra té a Pablo Torre, cerca profunditat, arribarà Liso. Liso centrarà, Fuente arriba un poquet tard, encara arribarà, intentarà no perdre aquesta pilota. Encara és possessió de l'equip mallorquinista. El primer minut que es complirà, se'n va Miquel Calatayud, banda dreta, pilota penjada, Fuente la remata fora. La pilota que sortirà a l'esquerra de la porteria d'Aitor Fraga, a la primera acció ofensiva del Mallorca, al primer minut de joc a Zubieta.
0: Ha estat Sala, que no ha aconseguit girar el coll i no li ha donat direcció a aquesta rematada de cap.
1: Bé, però l'acció era bona, bona centrada i llàstima de la rematada, Pau José.
2: I és important de que si el Mallorca és veritat que acumula molt entre dins, però que arribin a àrea. Estava dins àrea en Pablo Torre, estava dins àrea en Alex Sala, estava dins àrea en Liso. Al final, és important que malament siguin juguin de pivot o juguin enmig, arribin a l'àrea, perquè si no, en Adrián Fuentes se'l tomarà molt tot sol.
0: Ha perillat el nostre micro d'ambient. Eh?
3: Sí, l'acció de Sala, escoltat, és toc de la pilota.
4: I una cosa que ja crida l'atenció... Una cosa que ja crida l'atenció posicionalment del Mallorca és que Pablo Torre fa de mitja punta i qui surt de la dreta per venir cap endins és n'Àlex Sala.
3: Pablo Torre controla la pilota, posició d'interior esquerra, de tres contraris, intenta anar-se cap a la línia de fons, el darrer en tocar la pilota ha estat un jugador de la Real Societat, per tant serà corna favorable a l'equip mallorquinista.
0: El primer del partit.
3: I s'ha com embullat Iñaki Rupérez, crec que l'àrbit havia xiulat servei de porteria, anava a recollir la pilota.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Yo simplemente...

trist. Ho és el fred, ho és el pensar que no t'he vist.

és gris. Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la Favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
7: Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio, en Tito Fuster.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo, l'escol. I tu?
2: Un quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà omnibulat. Que passa sense mal temps? Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de pecs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bata aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, bullera, que és hora. Ens ha casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. A mig d'esplai falta gent. Tot l'amo!
3: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Investiguen la mort d'una dona de 64 anys que es trobava ingressada a la unitat de medicina interna de l'Hospital Can Misses. Segons ha informat l'àrea de Salut Pitiusa, la pacient presentava un episodi de marcada agitació en risc per la seva pròpia integritat i, seguint el protocol, s'han aplicat mesures de contenció mecànica i farmacològica. En una de les visites de control del personal sanitari, han trobat a la pacient sense vida a la seva habitació i s'ha alertat a les forces i cossos de seguretat que ja han iniciat la investigació dels fets, recollint mostres i amb la revisió de les imatges de les càmeres de seguretat. El Partit Popular de les Balears vol que el president d'AENA, l'economista i excàrrec socialista català, Maurici Lucena, doni explicacions sobre les actuacions previstes als aeroports de les illes. El pla ha de permetre, entre altres objectius, gestionar un flux major de passatgers, un extrem que xoca de front amb la línia d'actuació cap a la contenció en el creixement turístic de la formació a les illes. El senador popular eivissenc, Vicent Marí Bossó, reitera que les inversions i ampliacions anunciades per AENA es fan sense consens, el consens, volíem dir, del govern balear, consells insulars i ajuntaments.
2: Preocupados por el caos de gestión en los aeropuertos de les Illes Balears, preocupados por la falta de sentido común del presidente de AENA en la gestión de los aeropuertos de les Illes Balears. Ampliaciones de aeropuertos sin sentido y sin consenso con las administraciones territoriales en dirección contraria a las propias políticas de contención que estamos haciendo.
1: Una de les conseqüències de la pressió humana a les platges de l'arxipèlag és la brutor que hi queda. Avui, al port de Portals, una neteja submarina ha permès retirar gairebé 4 tones de residus de la mà. Entre molt material, també un llaüt de d'haver 5 metres d'eslora que fa anys estava enfonsat. Una acció de Blue Marine Subaquàtic que també vol conscienciar els banyistes de les conseqüències de les seves accions. Manuel Sánchez és el president de l'associació Protemar, una de les entitats participants.
3: Gente en cívica que tiran botellas, cambia baterías, las tiran al mar y todo tipo de trapos, prendas que te puedas imaginar. En antaño que íbamos al mar y veíamos caballito de mar, veíamos cangrejos, veíamos lapas, todo esto entre la polución que hay hoy en día en el mar más lo que tiramos, estamos creando que no haya ecosistemas.
1: A Menorca redueixen a gairebé la meitat les sancions imposades durant la temporada alta a Es Castell per la prohibició d'aparcar per als conductors no residents al centre del municipi. El Val de Lluís Camp s'ho atribueix a dos factors: una plantilla policial ajustada que ha de prioritzar emergències i també l'ampliació de les zones d'aparcament en altres indrets.
4: L'objectiu principal mai és el sancionador, sinó és la pedagogia, intentar facilitar la informació, s'han actualitzat els cartells informatius, s'han fet una campanya informativa en els comerços també, sobretot en els hotels.
1: Per cert, encara a Menorca, també a Es Mercadal, ja està inaugurada la novena edició de la Fira Arrels del Producte Agroalimentari i la Gastronomia, que compta amb una quarantena d'expositors, entre productors, elaboradors, restaurants i entitats vinculades, tot per promocionar els productes locals.
5: Fa anys que venim ja i, bueno, sempre suposa mostrar els productes que fas.
6: Tenim oli, tenim mel, tenim carn de raça vermella i això, hi venim molt il·lusionats sempre.
1: Amb aquesta punta acabam, més notícies al pròxim butlletí. Al punt de les 6, ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Les novetats discogràfiques. La música illenca. Els vinils. Les notícies musicals.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Band, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Band té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam.

Así como

0: Un placer estar aquí con ustedes.
1: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Fino.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, que traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada. Com?
2: Que cabrón!
3: Sí, cansa molt.
4: Grabando.
3: Perdón.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

enmig de la mà. Ses oles m'acompanyen, com espantes de coral. Un illot al meu davant, una melodia en el cap. Et ser, platja petita, et ser.

mig de la mà. Ses oles m'acompanyen. No m'espates de morala. Un illot al meu davant. Una melodia en el cap. Et ser, platja petita. Et ser, ja tenc que trobar.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bueno, bueno, bueno.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good night.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

parar en un mes a salir.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.